0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace Civil Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitwi.com.
5: Un día más en Fitwi Radio.

0: a hacer una breve pausa para unas cuantas recomendaciones publicitarias. Y enseguida volvemos por aquí. Hemos llegado al Ecuador de esta primera hora. Nos queda todavía mucho por contarte y por escuchar juntos, así que no te muevas, porque paramos nada, unos minutos, segundos, mejor dicho, y volvemos.
1: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
2: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace Civil Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
6: Más info en fibui.com.
7: Hola. Yo, what up, Wiz Khalifa.
8: Hey, I'm Taylor Swift.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez.
10: Hello, world, this is Zed.
11: People. Hola, people.

0: fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
1: Escúchanos online.
2: Bitwiradio.com
3: Non-stop music mix.

0: la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ayuntamiento de Palma.
1: Llévanos contigo. Descárgate nuestra app
2: y escucha FitWi Radio allí donde vayas.
1: Allí donde vayas.
2: FitWiRadio.com.
3: Bueno, pues quedan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Seguimos adelante y tenemos que disfrutar ahora de este tema que se llama Broken Strings.

0: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ajuntament de Palma.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Festes de Sant Mateu. De l'11 al 21 de setembre són moltes les coses que se viuran a Bunyola. Nit de tapes i animació infantil, exposicions i sopar a la fresca, ball en línia, nit de trivial i actuació d'en Agustín Alcastà i les nostres grans senyes d'identitat, la pujada al pi ensabonat i la correguda en roba interior. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. De l'11 al 21 de setembre, Festes de Sant Mateu. Bunyola està de festa.
3: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Pipbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
4: La radio que te acompaña.
5: Bueno, hemos llegado al ecuador de esta segunda hora. Eso significa que solo nos queda media horita de programa. Pasa muy rápido el tiempo. Y ahora con Kylie Minogue vamos a recorrer los próximos casi 4 minutos. Hold on to now. Así se llama esto. Es uno de los últimos temas de la gran Kylie.

0: Tens ganes d'esport? Idò, apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que, a més, celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi siempre contigo.

0: Barcelona, la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti. Stop using

0: La Setmana del Llibre en Català volverá a convertir los Jardines de la Misericordia en punto de encuentro para lectores, autores y librerías. La programación del 24 al 27 de septiembre combinará presentaciones, homenajes, actividades infantiles y música con una edición marcada por el reconocimiento a Biel Mesquida y la participación de figuras como Miquel Barceló.
1: Una oportunitat per celebrar la nostra llengua, per reivindicar els nostres autors i sobretot per donar suport a un sector que és imprescindible per la vida cultural de Mallorca. I crec que quan xerram de cultura, que quan xerram de llengua, és important sempre que les paraules vagin acompanyades de fets. Per això, des del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, hem preparat enguany també quatre propostes des de perspectives molt diferents, però això sí, compartint un mateix objectiu, fer arribar la nostra literatura a més persones i, sobretot, connectar sempre amb nous públics i les noves generacions que són les que faran perdurar la nostra història, la nostra llengua i els nostres autors.
2: Però ens fa especial il·lusió enguany perquè tenim les principals figures que treuen novetat tant ara al setembre com a finals d'estiu, estaran aquí a Palma i volem convidar tot el públic a que s'hi atraqui perquè és prou important. Començant pel pregó d'en Carles Rabassa, darrer Premi Sant Jordi de narrativa, que farà el pregó el dia 24 a les 6:30, i amb noms com Dolors Miquel, que estarà acompanyada de Miquel Barceló, Ampar Moliner, Laura Goster, Antoni Pons, i hi ha activitats per tots els públics, contacontes, trobades, xerrades. Convidar això a tothom de Palma que s'atraqui per aquí aquests dies i que es deixi seduir per la nostra literatura.
1: Convidam a tota la societat mallorquina a assistir en aquesta Fira del Llibre i demanam una cosa molt senzilla: llegiu, llegiu i llegiu, perquè cada vegada que obrim un llibre s'obre també una porta a la nostra cultura.
3: Tirme, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina El Temps.
0: Vamos ahora con la información meteorológica. Un nuevo temporal llega a las Islas Baleares. Está en alerta por lluvias fuertes y tormentas. Debido a la aproximación de una vaguada, pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Conocemos ahora los detalles.
4: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves en Baleares cielo nuboso con chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento, principalmente en Ibiza y Formentera y con menor probabilidad en Mallorca. De hecho, la EMET ha activado la alerta naranja por precipitaciones fuertes en las Pitiusas y en Mallorca durante toda la jornada. En el caso de Menorca, la alerta es amarilla entre las 12 de la noche y las 11 de la mañana. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas presentan pocos cambios. En cambio, las diurnas y